En dis vegau la sisa e sis nundas ramonches als de vos dis ait un aua bia de bia en certes casades a shekau. Si mai in surtut tu meil die de quales temperaturas qui ei stau quest jamna e si tutine stau per els de buisi mincia di Laua avonca se ve durva ella e scimava mo per beiber Laua. A quei sur treis dis, Laua revenì da tschuffernjada durant la vurs de construcziun. Als test dels labors anus de ton confirmau che tot se die in urden, a scei chinsa final me pus bei durva que Laua a tutina alla vischinonca appelau ir eon de scha i intec Laua a casa per pliras minutes avon chinsa lu propi durva ella per giubridia las lingias. Per quasi tu mei se dir in gran levgement. Bui e von daua, tons au metra cor, oz de quelle scaliras che vien puspei, ed apropo bai braua, co fein si emic de ton cun sanuda. Nus morenschko proxim, tjekes stau ir a la EM a Paris. Co cau ai al Alex Warren cun Passenger. Nova musica tra nus. Bi venderdis.

Già botte alles 10 in venderdì ins mezzdì, finte le novitäts da quel senche un per miracles per vos, Miracle dels Lovebugs.